0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
2: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de Línea Directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
1: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
2: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
4: Volver a Europa.
5: Volver a levantar la copa.
6: Volver a Neptuno.
7: A Cibeles.
8: A Canaletas.
9: A la Plaza Nueva.
10: A la Plaza Mayor.
11: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
12: Ya sea decoración, artículos para el hogar o manualidades, en Tedia encontrarás todo esto y mucho más para tu día a día, a la vuelta de la esquina y a precios muy bajos. Descubre la enorme variedad y ahorra esta semana en Tedia. 30% de descuento en todos los artículos de papelería para la vuelta al cole. Tedia, un mundo de ideas.
13: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
14: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
15: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
16: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 9,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
17: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
16: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
18: Terminan 6 horas de programa, 6 razones por las que esto ha merecido la pena. Pepe Rubio, buenas tardes.
19: Buenas. 25 años lleva diciendo Carla Francino, que acaba de marcharse, que las radios son historia, que hay que contar historia. Pues bueno, por la primera historia por la que ha merecido la pena escuchar este programa, nos la ha traído la versión croissant de Tony López. Nos hablaba del debut champion del Sabat, equipo de Azerbaiyán.
20: Y hay que hablar de su entrenador, de Valdas Dambrauskas, que en 2002 ganó ¿Quién quiere ser millonario?
21: Me encanta.
20: Allí en Lituania ganó 4.000 litas, lo que corresponde a 6 meses de sueldo más o menos en Lituania, allá por 2002. Con ese dinero se fue a Inglaterra con su mujer y sus hijos, se sacó el curso de entrenador y de 2002 ganar ¿Quién quiere ser millonario? A con 49 años hoy, debutar en Champions contra el Manchester United con él.
19: Pero Shabat, antes de Francino y sus historias, Gemma Nierga dijo: lo importante son los oyentes. Y es la segunda razón por la que ha merecido la pena escuchar este programa.
22: Hoy me he despertado deseando que la jornada pasa rápido y deseando llegar a casa para preparar el cumpleaños de mi mujer, que es mañana y por suerte es festivo aquí en Cataluña. Hoy me he despertado agradeciendo que hace 20 años estoy con mi mujer, 22 años en España, que sigue siendo un inmigrante ilegal y que juntos hemos podido hacer todo lo que hemos hecho.
19: Pero antes que Francino y Gemma Nierga, Iñaki Gabilondo dijo: lo importante son las preguntas, aunque las respuestas no sean las esperadas. Tercera razón, entrevista Miguel Ángel Triano, delegado del gobierno en Ceuta.
18: ¿Ese WhatsApp era una alerta? ¿Tendría que haberse tomado más en serio?
23: No, por supuesto que no es una alerta. Primero, las alertas del CNI no se emiten así.
18: ¿Cuántos avisos había tenido desde que usted es delegado del gobierno? ¿Avisos de este tipo?
23: Bueno, que había convocatorias de redes alentando a la entrada a nado en Ceuta, lo sabía todo el mundo. Es la única información que tengo.
18: En los documentos desclasificados ayer se ve que la Guardia Civil llevaba tiempo pidiendo, advirtiendo del efecto llamada que podía provocar la sentencia del Supremo, y pese a ello tampoco hubo una respuesta ágil ahí.
23: No, la Guardia Civil no, y la delegación del gobierno. Manda una comunicación.
18: También.
23: La Guardia Civil también,
18: no,
23: claro,
18: pero... Que la ha dicho que no, pues la Guardia Civil sí.
23: Sí, sí, no, no, yo no le he dicho que no.
19: Bueno, y antes de Francino, Gemma y Gabilondo, Joaquín Prat, padre, dijo: lo importante es la naturalidad. Y llegó esta mañana la cuarta razón con Jordi Carbó.
18: ¿Qué ropa nos ponemos hoy, Jordi Carbó?
19: Todo normal hasta aquí, con el tiempo de Jordi Carbó. Hasta aquí un tal Aimar.
18: Esta no la viste venir, ¿eh, Carbó? Dar la previsión del tiempo sobre las Spice.
24: Y no me has visto cómo me movía.
19: cabrón más desbocado que el tiempo, pero antes que Francino Gemma Gabilondo Prat Padre, Antonio Calderón dijo en los 70 la radio son cuestiones actuales. Por eso esta mañana mereció la pena escuchar a un estudiante que abandona Madrid porque una habitación compartida cuesta más de 1,000 euros.
6: Aguanté 3 años. Bueno, mis padres más bien aguantaron 3 años, pero bueno, nada, no pasa nada. Al final me voy más cerca de casa, que aunque la vivienda también esté cara en Santiago, es casi la mitad de barato aquí y bueno, tampoco pasa nada,
19: no pasa nada. Ya fuera de la historia de la radio, el futuro pasa por Elia Fernández Granado y su dinastía, y la razón por la que merece la pena es que ha empezado por la dinastía propia, denunciando públicamente a su hija.
7: Te diré que lo más repetido es, ¿eres una histérica mamá? O la variante, mamá bro, relájate.
8: Mamá bro.
7: Mamá, el mamá bro también tendremos que tratarlo.
8: Pero esto va en serio. Dicen mamá bro.
7: Mamá bro.
9: Pepe, bro.
19: Venga.
9: Hasta mañana, luego, bro.
8: Y a ustedes también. Hasta mañana, bros.
21: Radio Alcoy. Cadena SER.
24: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
25: 20 grados centígrados.
21: Hoy por hoy, Alcoy. Maribel Vicedo.
26: Molt bon dia, de nou estem així amb tots vostès en el nostre programa que ens conduirà fins a les 2 del migdia. La segona hora estarà dedicada al tragaluz, a la cultura, però la primera també van atendre Ser Saludable. Entrevista a Carles Ripoll sobre una exposició a la UNESCO i rebrem a l'escriptor Jordi Raül Verdú. Gràcies per escoltar-nos, benvingudes i benvinguts a Hoy por hoy Alcoy.
27: Ser Saludable. L'espai de Ràdio Alcoi, on veus expertes es parlen sobre salut, tractaments, hàbits saludables i benestar. És temps de ser saludable.
26: Iniciem una nova temporada amb Benestar Fisioteràpia. Adolfo Sancho, fisioterapeuta i director de la clínica. Bon dia.
28: Hola, Maribel, bon dia.
26: Com ho passa l'estiu?
28: Pues molt bé.
26: Uh-huh. Ja les piles carregades, no?
28: Sí, sí, ja en ganes de començar l'altra volta.
26: Uh-huh. I en aquest mes de setembre tornem a la rutina i tal vegada no hagin desaparegut, però pot ser que s'incrementi un poc més. Per exemple, els dolors de l'esquena. Perquè venim d'estar relaxats, a lo millor en la tombona de la platja o el que siga, i ara tornar al moviment, no té més. I aleshores, avui volies parlar sobre un tractament de l'esquena que oferiu a la clínica Benestar Fisioteràpia, que pot donar solució, no?, a aquests dolors crònics o hèrnies que hi puguen tindre en aquesta part del cos, no?
28: Sí, sí, és un tractament que fa temps que el tenim, però que no el coneix massa gent, i entonces pues, crec que pot ser interessant, sobretot per a aquelles persones que tenen dolor crònic d'esquena, que tenen hèrnies diagnosticades des de fa anys, que tenen sempre ese doloret ahí que no m'impedeix fer res, però, ostres, me'l note. O que el dia que faig un extra, després estic 4 o 5 dies amb mal d'esquena. Pues, uh-huh. Tenim un tractament que ens pot ajudar ahí a fer que això desaparega.
26: I en què consisteix? Quina és la funció que fa aquest tractament?
28: Pues, realment la funció que té és una tracció, i el que fa és, de manera controlada, estirem la columna, o bé en la zona lumbar o bé en la zona cervical, que són les dues zones on solen haver més problemes, i el que fem és separar una vèrtebra de l'altra per aconseguir que, per una part, el disco que està entre les vèrtebres, si està herniat o està protuït, que és que se n'està eixint del lloc, pugui tornar altra volta al lloc, al generar-li espai en el centre, i, per una altra, si el disco està deshidratat, que és el que passa quan hi ha artrosis o quan anem complint els anys, que aquests discos van perdent la seva grossària, uh-huh, al estirar i separar i generar espai dins, podem fer que aquest disco torni a recuperar un poc el grossor que tenia que tindre i aquesta capacitat de suportar el pes i, sobretot, la mobilitat.
26: Mm-hmm. I també els nervis, no?, que tinguin lloc per a...
28: Claro, després està al costat del disco, precisament està eixida dels nervis que van, mm-hmm, cap als braços o que van cap a les cames, i quan fem aquesta tracció, a part de que obrim l'espai per on hi ha el disco, també com el tractament el que fa és estirar, separa les vèrtebres, manté durant un minut, després deixa descansar, torna a estirar, torna a deixar descansar i fa com un bombeo, fem que en la zona d'eixida del nervi aquest bombeo elimina la inflamació que pugui haver ahí i que realment aquesta inflamació està generant irritació sobre el nervi i fent que tinguem aquest dolor, pues, aquesta ciàtica que tenim de manera constant, que hi ha gent que diu no, jo sempre tinc en la cama, o tinc la cama aixina com adormida, o molta gent que li passa que diu, no, jo, mira, si m'assente a veure la tele, o per la nit, els braços me s'adormen i em desperte i abans és que no me les sent, que això és perquè el nervi està comprimit a nivell cervical i en aquesta tècnica podem estirar i podem alliberar tota aquesta zona.
26: I quina és la tecnologia o la tècnica que s'utilitza per a aquesta descompressió, per a aquest estirament de la columna?
28: La tècnica es fa per mig d'un dispositiu que el que fa és... controlem el pes que nosaltres volem fer de força segons el pes de la persona i entonces estirem de manera controlada la columna. ¿Vale? Tu estàs llitat en una camilla i nosaltres, per mig d'unes corretges, neguem la zona de la pelvis i la zona del tòrax i aconseguim estirar pac amunt i pac abaix o en la zona cervical igual i separar les vèrtebres. Quan ho comptes aixina... I quan la gent li dius anem a fer-te això, la gent el primer que li ve al cap és esta tortura medieval que es tiren en els cavalls i que van a partir-te per la meitat. Però no, és un tractament super, super agradable, no genera ningú tipus de dolor. De fet, la majoria de la gent acaba dormint-se en la camilla perquè quan tu estàs fent l'estirament també tot el sistema nerviós es relaxa i sobretot la gent que té dolor, conforme van passant els minuts, que és mitja horeta, el que dura... El nivell de dolor va baixant i entonces vas relaxant i normalment la gent acaba dormint-se en la camilla perquè troben ese relax.
26: Com sempre diem, cada pacient necessita el seu temps perquè el problema, cada pacient té el seu, no? Però més o menys una mitja d'aquest tractament necessita unes sessions concretes? O
28: sí, no? Diguem que això, cada pacient necessita una dosis, però és de veres que al final... el que estem fent és relaxar els músculs i donar-li aquests músculs que porten mesos o anys en tensió, bloquejant la columna, necessiten, tenen com que això és lo normal per a ells i estan sempre allà agarrats. Llavors hem de fer diverses sessions per a canviar-los a aquesta normalitat. Aleshores, nosaltres el que fem és 10 sessions i en aquestes 10 sessions és més que suficient i el que aconseguim és canviar la normalitat dels músculs que estan fent pressió i comprimint tota la columna i fent que aquests discos estiguin ahí com aplastat a que tornen a tindre altra volta flexibilitat. A més, combinem aquest tractament amb neuromodulació, que el que fa és, per mig d'una corrent, que tampoc és dolorosa, que és una corrent suau, que la notes però no fa mal, el que fem és treballar sobre els nervis que manen d'aixos músculs i que són els que estan enviant les senyals de dolor per a normalitzar el funcionament d'aixe nervi i que deixe d'enviar aixa senyal dolorosa i que deixe d'enviar-li la senyal als músculs de que estiguen tensant i bloquejant aquesta zona.
26: Els pacients que reben aquest tractament, a més també per a complementar-lo, els recomaneu que facin exercicis a l'esquena per a no tornar a aquest punt de dolor?
28: Sí, bé, l'exercici al final és recomanable sempre per a tots. És de veres que després, com diem, cada pacient és un món. Hi ha pacients que necessiten, a part d'això, fer tractament de fisioteràpia, diguem, individual. N'hi ha gent que després necessita fer, a lo millor, alguns exercicis. I n'hi ha gent pues, que simplement fem el tractament i després continuen la seva vida normal pues, perquè ja ixen a caminar o ja van al gimnàs, però estan anant en dolor. Aleshores, en aquest tractament el que aconseguim és alliberar l'esquena i tornar-li a donar la flexibilitat que té que tindre i ja tornes a la teua vida normal en facilitat.
26: Un tractament que realitzen a la clínica Benestar Fisioteràpia, que està en el carrer Sant Joan Bosco, número 28 d'ací d'Alcoi, a l'àrea de la zona nord, i que estem parlant, Adolfo està presentant aquest tractament que va adreçat, com estàs indicant, a persones amb dolors crònics de l'esquena, amb artrosis a l'esquena, també hi ha hèrnies que tal vegada fa temps que ara, com em deies, no tenen el seu apogeo, però estan ahí, no? Senten deixar, com es sol dir, somordor.
28: Claro, és així. De fet, quan ve una persona en la hèrnia, en l'apogeo, en el moment que està enganxat, que venen doblats, que venen en ciàtica, fem un altre tractament i això és un, una part del tractament, un complement, diguem, final, quan ja hem reduït un poc el dolor per acabar de rematar. La gent que té una hèrnia ja diagnosticada de fa temps, aquesta hèrnia, diguem, que ha anat desapareixent per el temps, però el disco s'ha quedat mal, s'ha quedat més fine de lo que era i necessita aquesta descompressió per a poder tornar a aquesta normalitat.
26: I si vostès volen demanar cita per anar a rebre aquest tractament o també algun altre en aquesta clínica de benestar fisioteràpia, sabent que poden cridar al 96 633 44 38 o enviar un WhatsApp al 644 057 011 i, com sempre diem, Adolfo, tenim un horari molt ampli per a l'atenció, no?
28: Sí, estem ahí tot el dia.
26: Adolfo Sancho, director de Benestar Fisioteràpia, també fisioterapeuta, moltíssimes gràcies i fins la propera.
28: Gràcies a vosaltres.

0: Els contacontes continuen sonant als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, al igual que la banda sonora del cicle Somriu amb actuacions musicals i espectacles. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.
1: En el programa Hoy por Hoy Alcoi el que volíem en aquesta ocasió és parlar de cultura, parlar d'una exposició que porta uns pocs dies en la nostra ciutat en marxa. Vos parle del Club d'Amics i Amigues de la UNESCO com a seu i la mostra porta per títol Des de la vida, exposició de Miguel Ripoll Abad. I el que volíem en els pròxims minuts és parlar precisament amb el fill de Miguel Ripoll Abad, que és Carles Ripoll. Hola, Carles, bon dia, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Què tal? Molt bé.
2: Què tal estàs?
1: Molt bé, pues res, simplement inicialment dir als nostres oients que ton pare Miguel, desafortunadament a principi d'any, en comentaves, ens va dir adeu, però bueno, la seva memòria està ahí plena i sobretot en aquesta mostra. Ara parlarem un poquet d'ell. I simplement per a començar parlant, la inauguració, bueno, he vist fotos, m'has comentat que va estar molt animat, molt contents, no? Com va ser aquest acte d'inauguració?
2: Sí, va ser un acte molt bonic, molt emotiu, va ser multitudinari, estem molt contents, va haver una gran resposta això del públic i es va convertir en un homenatge, no?
1: Un
2: col·lectiu, ho vaig viure així.
1: Molt bé, perfecte. I qui va participar? Explica'm-nos un poquiu, com va ser?
2: Mira, pues va participar gent, Ximo Nebot, en representació del Club d'Amics i Amigues de la UNESCO del COI, Jaume Brotons, president de Només Precarietat Alcoià Comtat, i així en la inauguració t'estic dient, i jo, que soc fill, i la meva cosina, que era la neboda.
1: Ah, molt bé.
2: Miguel Ripoll.
1: Que tenia també, estava molt unida, no?, a ton pare.
2: Ha estat sempre molt unida perquè ha representat una miqueta, jo pense, també el paper com de iaio.
1: Ah, que guai.
2: En realitat, i han tingut aquesta vinculació, jo crec, per edat.
1: Vale. Els quatre vau donar un poc un testimoni al respecte de la figura de ton pare i a veure què és precisament el que es pot veure en aquesta exposició, què és el que vau explicar, a veure, que ara acudim al Club d'Amics i Amigues de la UNESCO i què és el que podem veure.
2: Sí, pues mira, en l'exposició es poden veure lo que ell deia com imatges, pensaments en imatges, no? Ell d'alguna manera deia que eren pensaments transmesos en imatges, no? I es poden veure pues des de figures que ell admirava, com Ovidi Montllor, Isabel Clara Simó, Joan Fuster o Rosa Parks o Greta Thunberg, situacions relacionades amb la pobresa, amb la guerra, amb les persones migrants, amb Palestina, amb el senyor Aura, també, per exemple, del camp de concentració.
1: Ah,
2: de
1: Paco Aura.
2: Oh, Paco Aura.
1: Superbon home. Uf,
2: sí que ho era. Sí, eren ells, es coneixien i sí. Molt bon home. De fet, Paco Aura va estar en alguna de les exposicions passades de mon pare,
1: vale.
2: I apareix en un dels llibres de mon pare,
1: vale,
2: on escriu un dels seus... un dels articles que escriu ell,
1: perfecte,
2: fa uns anys.
1: Vale. Sí. I ells són, dis-me, un poquet a nivell artístic, com treballava ton pare, què tipus de tècnica utilitzava, explica'm un poc.
2: Sí, mira, a nivell de tècnica, mon pare principalment era bueno, el que era dibuixar a llapis, ell dibuixava perfecte, però el resultat, diguem, de la i era una de les parts del procés, però bàsicament era tinta. Mm-hmm. Era tinta amb una tècnica de puntillisme en blanc i negre en la que anava fent els contrastos entre el blanc i el negre.
1: Vale.
2: Era una tècnica molt particular.
1: Uf, elaborar i laboriosa, no? Moltes hores.
2: Ell
1: parlàvem ara prèviament, jo el coneixia personalment, però no coneixia aquesta vessant artística i em comentaves que sempre, no? Ell ha estat a fer molta exposició, parla'm un poquiu de la seva trajectòria.
2: Sí, ell tota la vida ha estat fent exposicions. O sigui, ell des de va començar això, des de ja tenia dibuixos des dels 8-9 anys, datats, no? Així diguem, de dir tal edat, i fins ara, no? Fins ara. I Sí, i va estar fent des de l'any 79, ja va participar en diferents exposicions, en 79, en el 81, ja ha estat fent fins ara, fins fa uns anys. Que va ser l'última, que precisament també la va fer allà en la UNESCO, que és un dels motius per els que vam decidir fer-la allà també.
1: Vau elegir. Fins poquet abans de faltar, ell seguia dibuixant, no? Seguia en la seva... En la seva vessant artística,
2: sí.
1: Sempre ha estat ahí. Molt bé.
2: Totalment, ell sempre, fins a l'últim moment, ha estat sempre dibuixant, perquè ha sigut una de les coses que ell sempre li ha agradat molt. Claro. Sempre li ha agradat molt.
1: Ostres, pues estic pensant, no? Tindrà una producció grandíssima, no? De quadres.
2: Sí, totalment. La família tenim, diguem, registrades, perquè mon pare no ho va fer, de tindre-ho ja, ara sí que ho hem fet, i 588 obres. Estem parlant ara ja de ja com a artista de vida adulta, no lo que t'he comentat abans, no? Des de que va començar a exposar, sí, des del 79... 80.
1: Prop de 600 obres. D'ací, en l'exposició, el que vos haurà costat és fer una recopilació d'elles, no? No haurà sigut fàcil, perquè de totes elles suposo que l'heu buscat el més significatiu que comentaves al principi, no? Personatges...
2: Sí, totalment. Va ser molt complicat, pots imaginar-te entre vores 600. Okay. Vam decidir 70, vora 70, o sigui que és molt... I sí, va ser un procés complicat, però bueno, buscant això, el més significatiu de les diferents coses, diguem, que ell retractava, saps? Que ell dibuixava, que ell feia.
1: L'heu dividit, per tant, en temàtiques, pot ser? Perquè en parlaves...
2: Sí, l'heu dividit en temàtiques, doncs, temàtiques socials, per exemple... Bueno, no se vol dividir, però una miqueta el que volíem era que totes aquestes temàtiques, no? Les temàtiques socials, que són una part importantíssima de la seva obra, estiguin ben representades, vale. Que també estiguin ben representades les temàtiques dels personatges destacats, que a ell li agraden, etcètera. Vale. Es queda un poquet de tot.
1: Exacte. Molt bé, ja més enllà de lo que és la seva figura com a artista... també era una persona superconscienciada, com demostrava en aquests quadres, no? També hi ha que dir que ell va estar en tots els col·lectius de reivindicació, no? Parla'm un poquet també de la seva figura com a, ja més enllà de com a pintor.
2: Sí, totalment. Ell sempre ha tingut aquesta vessant de compromís, d'activisme, que li veia ja ho conta en un dels llibres, ja ho conta que li ve de xiquet, perquè diu que per simpatia sense casa havien perdut la guerra i que per simpatia tots l'havien perduda, no? O sigui, que son pare havia perdut la guerra i per simpatia tots a casa l'havien perduda, no? I sempre, li ve això de sempre. I sí, ha estat molt vinculat a la Carrasca, a l'ecologisme, al moviment de Salvem l'Aqüífer, el Molinar...
1: Sí, jo el recorde per això, per això... I aquesta tasca que tenia incansable, absolutament, sí que és veritat. M'has dit llibre? Perquè també va escriure?
2: Sí, t'he publicat dos llibres, sí.
1: Molt bé. Polifàcia, parla'm de llibres.
2: Pues, bueno, té dos llibres. El primer llibre es diu just com esta exposició, que es diu Des de la vida. I vaig decidir dir-li així perquè, bueno, el títol del primer llibre, Des de la vida, em sembla molt emotiu, no? Lo que significa... dibuixar des de la vida, i bueno, i és així. En el fons, un pare el que ha fet és fer obra des de la vida. Des de ell,
1: molt, no? Molt vitalista. I, molt,
2: sí, molt vitalista, molt connectat en, pues, això, en les problemàtiques socials d'actualitat, en la situació de lo que estava passant en el coll, en personatges que fins a última hora no s'ha quedat sempre com... renovant referents o ampliant referents, per dir-ho millor.
1: Sí, t'entenc. I l'altre llibre?
2: I el segon llibre va ser un llibre que es diu D'allò bo que hem fet, alguna cosa quedarà.
1: Ostres, també està xulo.
2: Sí.
1: Que guai, el títol.
2: És un títol també, sí, molt bonic, molt...
1: El que feia que era, agrupava pensaments seus, reflexions...
2: Mm-hmm. Sí, exacte, o sea, en els dos va agrupar, en el primer va agrupar pensaments d'ell i de més persones, Entre ellos lo que había comentat abans de Paco Aura, per exemple, apareix en el primer, i en el segon sí que va agrupar ell pensaments d'ell que, bueno, coses que ell va estar escrivint al llarg dels anys, va fer una selecció de que, coses que va estar escrivint al llarg dels anys en la premsa local del COI, en referència sempre a reivindicacions socials.
1: D'acord, d'acord.
2: Que van des del postfranquisme fins a l'actualitat.
1: Fins a l'actualitat. Molt bé. Sí. Pues eixa doble vessant, més coneguda de, com a pintor, però també ens has descobert eixa part d'escriptor, també. Molt bé. I sempre, sí, sempre conscienciat en el seu temps. Molt bé. Pues a veure, per entrar en la recta final, fa molt poc que ho vau inaugurar, com diem, amb molta gran acceptació, però fins a quan podem veure aquesta exposició? Perquè em sembla que s'ha ampliat, no?, el plaç. Conta-nos un poquet.
2: Sí, s'ha ampliat el plaç. En principi l'exposició era fins final del mes de setembre i ara ens han dit, ara esta setmana, ens han dit que des de UNESCO si podíem ampliar, si volíem ampliar-ho un mes més, i hem pensat que sí, i es podrà veure fins final de, fins final d'octubre.
1: D'acord.
2: L'exposició a la UNESCO de 7 a 9 de la... Del vespre.
1: Perfecte, perfecte. Tenim un meset i algo per a poder veure en tranquil·litat aquesta exposició de Miguel Ripoll Abad des de la vida. Molt bé, doncs Carles, ha sigut un plaer poder-te escoltar i res, convidar als oients una última frase, no? Jo crec que dir això, no? Tota la gent que està escoltant-nos que mereix la pena, no?, visitar l'exposició de ton pare. Contamos, fem-nos una última frase.
2: Sí, penso que és una exposició que, bueno, que retracta doncs tota una totes unes dècades, diguem, no? Totes les dècades de la seva vida va retractant allí doncs això, paisatges d'aquella dècada o d'esta última dècada o personatges o històries i que és molt emotiva i molt interessant també per aprendre pues des d'història local a història internacional.
1: D'acord. Al mateix temps que veus una obra d'art, al mateix temps el documentes de com han sigut aquests últims anys.
2: Totalment.
1: Tant així sí, al COI com a nivell internacional. Molt bé, perfecte, Carles, sí. Pues res.
2: Pues, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Molt bé, pues estem en contacte. Fort abraç, gràcies.
2: Gràcies, un fort abraç. Gràcies.
3: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
4: El Centre de Formació de Persones Adultes Orosia Silvestre informa. Matrícula extraordinària del 7 al 10 de setembre. Últimes places. Més informació al nostre web i al nostre canal de Telegram.
1: Just demà divendres, a partir de les 19 hores, a la Casa Bardín, a Alacant, tindrà lloc un cicle que porta per títol Ciclo de Rostros con Historias. I en aquesta ocasió, la persona que donarà la conferència, que parlarà sobre una persona molt coneguda així en la província d'Alacant i més en les nostres comarques, vos parle de Gustavo Pascual Falcó. I la persona que parlarà sobre ell és l'amic d'esta casa, a mi personal, sempre dona gust poder parlar en ell, Jordi Raúl Verdú. Bon dia, Jordi, què tal, com estem?
5: Hola, molt bon dia, Paco. Encantat de saludar-te.
1: Molt bé. S'han trobat... Això és la programació que fa la Diputació d'Alacant, província d'Alacant. Veritat?
5: Sí, això és una activitat que entra dins de... d'un cicle que diuen cicle Rostres amb Història, Rostres con Història.
1: Sí.
5: I en aquest cas es farà a la Casa Bardín, que és la seu de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert,
1: vale.
5: I que ahí serà on es fa esta xerrada, esta conferència, este col·loqui sobre l'autor de Paquito el Chocolatero, Gustavo Pascual Falcó, i tot com a conseqüència també de la persona que va contactar amb mi, Nacho Ramos, era perquè sabia que havia escrit el llibre Platero, La vida de Gustavo Falcó, un himne a la vida, de l'editorial Reclam, i em va dir que com enguany es celebra el 80 aniversari de la mort de Gustavo Pascual Falcó, que a veure si podia fer una xerradeta al respecte.
1: Ah, molt bé, molt bé. Jo el llibre a mi em sonava, però ja em dius que ja té uns anyets, jo em sonava més recent, no?
5: Sí, el llibre va eixir en el 2020-2021, en plena pandèmia va eixir el llibre.
1: En pandèmia, vale. Vale, perfecte, perquè estos llibres jo sé que has anat escrivint varios, sobretot vinculats a la veïna cosentaina, i ara ja t'has preparat un altre, no? Contamos un poquiu.
5: Sí, efectivament, el pròxim llibre que eixirà a Cosentaina i es presentarà precisament com a primícia a la fira serà un que parla sobre el mercat, i en concret es diu a Cosentaina Dijous Mercat, perquè el mercat és un, en fi, és un lloc emblemàtic, és un esdeveniment que passa des de l'edat mitjana, des del segle XIII, i que té molta història, i tot i que no he trobat massa informació al respecte, sí que m'ha servit eixa data, el 1241, per això, per a motivar-me, per a imaginar-me un el mercat d'aquella època, no? Comparar-lo en el mercat d'enguany, i també tot suposar que és el que més m'interessava, és posar en valor els productes de proximitat i a tots aquests mercolins i mercolines que estan ahí al peu del canó fent això, collita pròpia de productes de la terreta i que venen al mercat tots els dijousos i fins i tot els primers diumenges de cada mes al Pla de la Font de Cosentaina.
1: Sí, veritat, dels últims temps, els últims mesos, els diumenges pel matí també està aquest mercat, és cert. Un poquet, pel que estava escoltant ara, vinculat un poquet a la fira també, aquest mercat dijous, aquesta fira, ja el fet de que es presenten fira, un poc té que vinculació?
5: No, diguem que la fira és l'aparador ideal, no?, per a presentar les novetats que tots els anys, en aquest cas, l'editorial Reclam, diguem, es presenta un llibre que normalment sol estar relacionat amb temàtica molt propera o de la pròpia Cosentaina, no?, per una espècie d'acord que tenen entre l'editorial Reclam, l'editora Laura Granell i Maria Belda, que és la filla de l'exciclista professional Vicent Belda, perquè van coincidir totes dos treballant en l'institut en l'IES Foia Divi, i les dos, que són professores de batxiller d'art, van acordar, que a mi em pareix una idea genial, sobretot per donar-los una oportunitat a aquests estudiants que s'inicien en el món de l'art a través del batxiller, de que pogueren fer les il·lustracions d'algun llibre d'un escriptor. I va començar d'ahir amb ajudes que tenen, perquè això s'inclou dins del PAM, del Pla d'Actuació per a la Millora del Sistema Educatiu, i també l'Ajuntament de Cosentaina col·labora. O sigui, tot va començar un poc així allà per l'any 2016, si no recordo malament, amb el primer llibre, La llegenda de la Serra de Mariola, i això seria, diguem, una continuació. O sigui, que Iñane portem ja una dècada, 10 anys, llibres relacionats, sobretot, en Cosentaina.
1: Sí, sí. Recorde uno de Vicent Belda, sí? Això el recorde.
5: Sí, sí, la forja d'un campió.
1: La veritat. I al mateix temps, les il·lustracions, això, com has dit, no? Corresponen pues, a alumnes, i al mateix temps també pues, sí, és una col·laboració que feu.
5: Les il·lustracions fa goig ahir, tot i que està clar que són alumnes que no són professionals i que estan iniciant-se, però la tasca que fa en aquest cas la professora Maria Belda, que es tracta un poc de unificar a tots aquests il·lustradors perquè més o menys tinga una coherència totes les il·lustracions que facin respecte al text, no? I fa goig, com dic, perquè veus l'apartat de les il·lustracions on apareix en la contraportada del llibre i veus ahir, pues això, que hi ha 16-17 il·lustradors, no? Que normalment és un només, no?
1: Sí, sí,
5: i en este cas. I després tens l'alegria també que hi ha algun d'ells que li fa molta il·lusió anar a la presentació i de veure la seva il·lustració
1: que serà publicada. Serà pràcticament la primera o de les primeres que publiquen.
5: Normalment és la primera, exacte. Això fa tantíssima il·lusió.
1: Igual alguns d'ells de fa uns anys ara són dissenyadors que viuen d'ell o a saber, sí, perquè durant tant temps...
5: Tant de bo, jo suposo que serà el somni de molts d'ells, per dir, de la majoria, que per això fan el batxiller d'art.
1: Exacte, a través d'aquesta batxiller
5: d'art. Amb aquesta finalitat de dedicar-se a això, a l'art.
1: I en dies, Jordi Raül, perdona, es presenta en fira, però és que després al poquet va ser al coll, veritat? a
5: Fundació. Sí, l'endemà, per si, bueno, l'endemà encara no està acordat quin dia serà. Normalment és... Normalment va ser l'1 de novembre, però podria ser perfectament el 31 d'octubre, però, en fi, serà un dia o l'altre, segurament, com va ser tots aquests anys, com ha sigut tots aquests anys passats. I a l'endemà, o sigui, és el dia 1, el dia 2, que és dilluns, es presentarà este llibre de, que estava contant Diaco Centaina dijous Mercat al COI, a la Fundació Mutua Levante, a les 7 de la vesprada.
1: Al mateix temps es pot acudir a qualsevol dels dos llocs. Molt bé, això ara un poc el més pròxim que tens aquesta conferència que han comentat just demà, este llibre ja per a el que és la fira, i que altres projectes, que ja ens vas anunciar alguna coseta, però sempre que xerrem pues, ens agrada refrescar la memòria. Conta'm.
5: Bé, hi ha projectes que he presentat a editorials, projectes de rondalles, de reculls de rondalles, deixes que replegui jo encara, afortunadament, contes de transmissió oral per als nostres pobles meridional valencià, que són llibres que jo estic una especialíssima estima per les persones que m'ho conten, pel tipus d'històries que són, per els poblets allà on les trobe i per la dificultat que trobes també a l'hora de fer-te amb una d'aquestes històries que cada volta costen un poc més, malauradament, perquè les persones que les saben, aquestes històries ja no es conten, ja no es transmeten de generació en generació, i això precisament és una de les grans values que té aquest tipus de relats.
1: Totalment.
5: En fi, hi ha d'aquest tipus, hi ha d'altres, però en fi, quasi no gosa dir res, perquè tot està en pinces, no? Perquè depèn de les editorials, quan reben el volum, no? El llibre, sí que pugui interessar-los, no? Però en fi, hi ha diversos projectes que han estat tancant-se, altres fent-se al llarg de l'estiu, que afortunadament amb la calor i això han anat coent-se al forn ben calentet, saps?
1: Sí.
5: I en fi, i al final, doncs, pues això, espero que tinguin un final feliç, no? Que acaben publicant-se.
1: Sí, que hi ha uno que eixe per a desembre, eixe sí que és ja segur,
5: sí, veritat? El de desembre, sí, de fet el de la, este de la fira del Mercat a Cosentaina dijous, Mercat i este altre, La màgia dels Reis d'Orient. Estos dos, pràcticament, jo pense que l'editorial es traurà abans d'hora, vull dir, no s'espera el de Nadal per traure el mes de desembre, sinó que segurament el traurà fins i tot ara, no? Perquè les editorials sempre van un poquet apurades, perquè tenen molt portem molts llibres i molts projectes entre mans, i a vegades el fan patir, no? Perquè veus tu que la presentació és imminent des d'un parell de setmanes o fins i tot la setmana que ve i encara no està el llibre. Vull dir, però al final, jo no sé com s'ho fan, però al final acaben en el 99,9% de les voltes publicant el llibre i tenint-lo tu el dia de la presentació, que és el que interessa.
1: I el de desembre ja parlarem d'ell, ara quan estigui més a propet, però bueno, és això, és el Nadal al Collà.
5: Ara el més imminent és el de la xerrada esta que es farà demà a la casa Bardinesta, no? Que es tractarà un poc de... Pues això d'enaltir la figura de Gustavo Pascual Falcó, no? Que jo començaré un poc de com va néixer este projecte, no? Com va començar amb això que estava dient de l'editorial Reclamin, Maria Belda, la filla de Vicent Belda, el ciclista i demés, no? I després també, per supost, parlar d'aixòs col·laboradors que han sigut importantíssims, aixòs fons documentals, col·laboradors que a més he tingut la sort que han sigut pares d'alumnes meus, no? O sigui, jo vaig tindre la sort de donar-li classe a dos besnetes de Gustavo Pascual Falcó i d'entrevistar-me amb la neta, una neta de Gustavo Pascual Falcó, en Carmen, i les filles en qüestió, en este cas Gemma i Paula, no? Les besnetes, com dia, no? I tot això ha sigut de gran ajuda per a mi a l'hora de rebre aquesta informació que necessitava i que desconeixia totalment i d'inspirar-me, no? Igual que el llibre que va escriure la directora que era en aquell moment de la Biblioteca Pública Municipal Pare Arques de Cosentaina, que en pau descanse, que és Maria Dolors Inza, que també va fer una tasca molt important amb un llibre que es diu Gustavo Pascual Falcó, Un músico, una època i un pueblo. I tot això va ser, en fi, molt important per a mi, tindre aquesta informació per a fer el llibre, i ara la xerrada més o menys basarà de tota la informació que tinc allà replegada, perquè per mi va ser un repte gran, no? Perquè a més havies de fer un llibre que fos atractiu per al lector, d'un músic que ja havia faltat, i a més un músic que a més se'l coneix més per la seva obra, eh? L'obra, diguem, que l'ha eclipsat, no? Sí. El Paquito Chocolatero l'ha eclipsat, que és una, sí, sí, és un pas doble que es toca arreu del món en més, sí, de 40 països i que... I clar, i jo voldria saber quanta d'eixa gent que toca eixa música o que la sent, que l'escolta, sap qui és el veritable protagonista, no? Mm. I així jo el que faré serà enaltir la figura de Gustavo Pascual Falcó, aprofitant d'eixa 80 aniversari de la seva mort, i contar un poc des del seu naixement, quan va començar, no? en els seus inicis, els problemes que va tindre ja de salut, des de ben xicotet, no? perquè això va ser un hecatombe, no? Aquest home que havia creat tant, que tenia tantíssima facilitat per crear música, sobretot música festera, no? que era un artista, era un geni, no? Perquè s'havia tocat tots els instruments de la banda, mm-hmm, i que creava en quatre notes el fer una marxa.
1: Va morir jove. Mm.
5: I va morir a l'edat de 36 anys.
1: Uau, 36,
5: vull dir que la malaltia no el va perdonar, sí, però ell va ser una persona feliç, felicíssima, fins a l'últim moment va estar com a l'edat de 36 anys.
1: Uau,
5: vull
1: 36,
5: dir que la malaltia no el va perdonar, sí, però ell va ser una persona feliç, felicíssima, fins a l'últim moment va estar component, inclús estava en el llit, allí estava, ell sempre tenia la seva llapicera i el seu paper pautat, on anava marcant, anava escrivint les seues notes, i fins i tot quan escoltava la ràdio, escoltava una melodia i ell en seguida traia el paper de la llapicera i començava a notar-la, i en no res era capaç, perquè clar, era una persona que tenia una grandíssima agudesa auditiva, tenia molta memòria i tenia l'ingeni que tenia, no? I com a treballador nat que era, com a lluitador i vitalista que era, pues, diguem, que això li donava vida a ell. I això, ell sabia la malaltia que tenia i el que patiria l'home, però gràcies a la música, pràcticament, hi havia voltes que ni se'n recordava, de la malaltia que patia. Pues parlar un poc d'això, de on treballava també, no? Perquè clar, no estava tot el dia composant, hi havia un treballador que treballava en una fàbrica de calçat, de Cosentaina, primer era el monjo, després va ser la de Riera, saps? I després també, per supost, els assajos que tenia la banda, com va començar al principi, quines van ser les persones que més el van influir i que el van induir a eixa estima per els instruments i per la música, i per supost parlar del seu amor passional, no? Per la seva dona Consuelito, no? Que també va ser molt important en la seva vida, no? I, en fi, parlar de la guerra pel mig també, que també el va marcar prou, no? Perquè entremig va faltar sa mare i no el van deixar anar al soterrament, a l'enterrament de sa mare. I en fi, que ha tingut una vida dura. Però per mi apassionant també en el sentit eixe de tindre moltes coses que poder contar d'ell i fer pues, una història apassionant en aquest sentit, no? De veure una persona lluitadora, no? Com des del principi, des del patiment, des de la dificultat, no? Perquè ell, una de les seues il·lusions era anar-se'n fora a estudiar per augmentar els seus estudis, per saber més de música i tal, i clar, la seva família no, diguem, no li va permetre per la delicadesa.

Hola, els diàlegs culturals comencen a sonar en aquest suplement que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi, un espai on els presentem iniciatives que van a celebrar-se a la capital de l'Alcoià els propers dies, un avançament de les històries, els sons o l'art que podran veure i sentir gràcies a aquesta cartellera d'activitats. En aquesta edició anem a entrevistar a representants del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica Cocentaina perquè estan a punt d'estrenar la 5a edició de les seues jornades que inclouen actes al COI. La Glorieta i l'Auditori Amando Blanquer seran l'epicentre aquest diumenge de dues actuacions a càrrec de dues entitats alcoianes, la Colla de Sol Major i el grup de danses Sant Jordi. Als convidats els preguntarem sobre aquest intercanvi cultural. I a l'escenari del Teatre Calderón arribarà la companyia madrilenya Ronalá per representar La Desconquista. Ens visitarà un dels seus actors que els donarà un tast sobre aquesta comèdia burlesca, còmica i musical. L'aquarel·la de Belén Jordà serà, així mateix, també protagonista al nostre suplement. L'artista exposa a l'Espai Aura i allí hem estat també amb Clara Aura, que és la facilitadora d'aquest espai, i amb la pròpia artista, perquè els conte com és la mostra Instantes. Salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz.

0: La cinquena edició de les Jornades de Memòria Democràtica a l'Alcoi i el Comtat està a punt d'encetar-se perquè serà aquest divendres 11 de setembre el punt de partida d'aquesta iniciativa que estarà fins al 23 d'octubre en 5 municipis d'aquestes comarques. Així que avui els volem presentar una mica més sobre aquestes jornades. Per això tinc a l'estudi central de Ràdio Alcoi a Diego Fernández. Ell és el president del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica Cocentaina. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya el seu secretari, Bernardo Reig. Bon dia.
2: Bon dia i gràcies.
0: Diego, escolteu les cinquenes jornades i què penseu?
1: Les cinquenes, pues pensem en fa 5 anys quan van començar les primeres, evidentment, i la veritat és que en aquell moment no ens imaginàvem que arribaríem tan lluny, no tant en les edicions com en el contingut, perquè han anat creixent en quantitat i sobretot en qualitat.
0: L'edició d'aquest 2026, quina és la temàtica que heu volgut posar el focus?
1: Sí, aquest any, a veure, hi ha activitats de tot tipus, i de tots els formats. Hi ha teatre, hi ha música, hi ha xerrades, hi ha presentacions de llibres, però sempre busquem un fil conductor i aquest any serà la transició. És un moment històric molt particular, nosaltres l'hem titulat Llums i ombres de la transició, un moment que pensem que és clau, és com la clau de bòveda de tota la memòria democràtica, perquè en aquell moment es van donar unes circumstàncies peculiars, la dictadura mort al llit, no cal que insistim, i continua la seva estructura incòlume i va sobreviure més enllà de la construcció de la democràcia. Així que es va arribar a un acord tàcit, diguem-ne, d'oblit, de desmemòria, m'agrada dir a mi, en el que tot allò que no convenia o no convenia a alguns es va oblidar, es va apartar. Així es van oblidar de les víctimes, es van oblidar de la lluita antifranquista, es van oblidar de la repressió. Així que, com deia, és una mena de clau de bòveda de la memòria democràtica.
0: I la feina que feu al fòrum per organitzar-les està ahí patent i sabem que, Bernardo, eres un poc l'alma màrter també de tot això. I d'aquesta estructuració, coordinació de 15 activitats que van a dur-se a terme, no?
2: Bueno, jo només faig que repetir que jo no sóc ningú, sóc un home més, i entre tots fent tota la llavor, i a part de la Junta tenim molts col·laboradors que no apareixen en ningun lloc. I és per això, perquè aquestes jornades, conforme diu Diego, han anat tan a lluny, saps? Allà, han anat tan a lluny que tots els anys que diem l'any que ve què farem o què direm, en tant que n'hi ha que dir de memòria democràtica. I a cada volta estan eixint més coses, però es preocupa eixa pujaeta de tots els anys que fem.
0: I que són entre 5 poblacions, com dèiem, les que van a ser escenari d'aquestes iniciatives.
2: Sí, 5 pobles que podrien ser més, però és que no podem arribar a més. L'any passat va entrar Benilloba, guanya la segona volta que ve, i vi també, per segon any. Es deixem a la Cria, que va estar un parell d'anys fent, i l'any que ve veurem on l'ampliem i quines són els ajuntaments que volen col·laborar en el Fòrum de la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina en el tema de la memòria democràtica.
0: Esteu a punt d'encetar l'edició d'aquest 2026? Serà
2: sí,
0: demà
2: l'encetem en Cocentaina. Tots els anys fem alguns canvis. En aquest cas, toca Cocentaina encetar-la. I, bueno, com no volen ser soles... que sigui una eixida de la jornada sense haver ningun acte, tenim l'acte de la conferència d'Evelyn Mesquina, la investigadora més important en el tema de la 9. I ahir la tindrem, i acabant per les paraules de cordialitat per part de tots els col·laboradors.
0: Serà a partir de les 7:30 en el centre social, no?
2: En el centre social a partir de les 7:30.
0: Per a la gent que vulgui anar a aquesta obertura,
2: sí.
0: Estareu...
2: Totes les activitats són lliures, llevat soles d'una, que és la que fem el diumenge, que és l'obra de teatre, Lo que come en tierra. I com és un format que estarem tots damunt de l'escenari, intèrpretes i públic, doncs n'hi ha 100 entrades, entonces crec que estan quasi agotades.
0: La setmana passada a Entregaluz vam poder entrevistar a Mafalda Bellido, que és l'autora d'aquest text i també una de les intèrprets, i ja donava un tast del que podran veure les persones que acudisquen aquest diumenge a les 7 de la vesprada al Teatre Calderón d'Alcoi. Aquestes són de les primeres activitats d'aquestes jornades. Diego, que l'altre dia en la presentació de les mateixes ho explicaves molt bé, no? que són al voltant de tres eixos.
1: Sí, les xerrades, les activitats naixen de les propostes i de la nostra iniciativa, però és de veres que al final hem creat com tres eixos, no? Un eix que podia ser la memòria antifeixista d'ella, i la veritat és que la xerrada que tenim demà de Mesquida sobre la 9 és un exemple perfecte. La 9 va ser la unitat militar que va alliberar París dels nazis, formada fonamentalment per republicans espanyols. Aquesta memòria que hem oblidat i que va quedar soterrada, pues, des de fa uns anys, afortunadament, l'estem rescatant. Han faltat ja tots els que van participar d'aquesta gesta, aquests herois que no han sigut mai reconeguts com havien de ser. Encapçalats per Amado Granell, valencià, a més, de Burriana, que va morir en un accident de tràfic en 1973 en l'anonimat més absolut. Bueno, pues, i ese homenatge pòstum que nosaltres demà li farem a partir d'aquesta xerrada. Jo crec que aquest eix de l'antifeixisme és fonamental i jo crec que té molta actualitat, malauradament. Després n'hi ha una altra qüestió, que és la cultura democràtica. Una cultura democràtica que no naix amb la transició, que no emana del franquisme i de la dictadura, com alguns pretenen, fins i tot des de la historiografia, sinó que veu de la Segona República, com no podia ser d'una altra manera. I nosaltres pensem que la figura de Passionària, de Dolores Ibárruri, és qui millor posa l'exemple d'això. Hem convidat a la seva neta va conviure amb ella durant dècades, primer a la Unió Soviètica, que és on va néixer, i després els darrers anys a Espanya. Sabeu que Passionària va ser diputada des de febrer de 1936 en aquelles eleccions que va guanyar el Front Popular, que va ser ella qui va alliberar els presos de la Revolució del 34 en Astúries, que després es va convertir en un símbol durant la Guerra Civil, el símbol del no passaran i de la tomba del feixisme, i que després en l'any 77 va tornar a ser diputada en el Parlament, i per això pensem que tanca un cercle, no? Aquesta xerrada serà el dimecres 16 de setembre en Alcoi, és la setmana que ve, i que serà molt, molt interessant. I després n'hi ha un altre eix, que és la lluita per la impunitat, la lluita contra l'oblit, diria jo. I clar, la xerrada més interessant o més cridanera, si voleu, que tenim en aquest aspecte és la xerrada de Baltasar Garzón, que l'1 d'octubre vendrà també al COI a parlar-nos sobre la impunitat i sobre els drets humans. Ha sigut recentment anomenat president de la Comissió de la Veritat, però la veritat és que Baltasar Garzón no requereix de presentació, perquè té una llarga trajectòria. Ja sabeu que va ser magistrat de l'Audiència Nacional, i des d'aquesta posició va intentar iniciar una causa general contra el franquisme, però no el van deixar, herències també d'aquella transició, que a més va intervindre en causes contra la dictadura en Argentina i en Xile, i això és molt interessant. I sí, afegir una cosa, i és que per assistir a la xerrada, per organitzar-nos, és gratuïta i lliure, però cal anar al Calderón a replegar les invitacions, perquè ja ens va passar amb Nieves Concostrina, que la gent no cabia i ens van tancar les portes en els nassos, a mi el primer, que no vaig poder assistir, però aquesta vegada ho hem volgut fer en el Calderón, que és més gran, però la gent ha de retirar les invitacions, i que demanaria que quan retireu les invitacions, que retireu les que utilitzareu, que no es queden espais buits, per favor. Això és l'1 d'octubre.
0: Aprofita i recorde que la taquilla del Teatre Calderón obri de dimecres a dissabte, per matí i per la vesprada, per tant, tenen temps d'ací fins a l'1 d'octubre, però com bé esteu indicant, és molt important que per temes de logística i organització, perquè tots els interessats tinguin cabuda, que vagin físicament. Sí que van dir que per ticketalcoi.com no estan,
1: no.
0: Han d'anar directament a la taquilla.
1: No, online no, perquè si no l'haurien de pagar les despeses, i és gratuïta.
0: Bernardo, quines altres activitats? Són 15, no les podem mencionar totes perquè si no estaríem així una llarga estona, però quines destacaries més que es produïsquen, per exemple, a Ibi o la de Benilloba?
2: Bueno, en Benilloba, per parlar d'un tema que no toquem habitualment, en aquest cas anem a parlar de dos militars d'Ibi, fills d'Ibi, i...
1: De Benilloba.
2: De Benilloba, perdona. Perdoneu. I i resulta que la conferència estarà pues, per part de Mercedes Camps, Campos, que ha estat investigant, i serà molt interessant perquè sempre parlem de desoblidats, però estos per part dels militars també no se'n recordem. I a Ibi pues, n'hi ha tres actes en concret. Uno jo el destacaria per la importància que jo quan el vaig veure em va causar a mi, que és música de memòria. En aquest cas és un grup que va ser una de les activitats del 50 aniversari de la mort del dictador Espanya en democràcia, que van fer l'any passat, el Ministeri, i Máximo Pradera és el redactor que canta alguna cançó, i després n'hi ha una soprano, Laura Sabacer, i Antonio López en el piano. És molt interessant, són cançons reivindicatives en aquell moment en el tema de la transició, i espero que els agradi al personal. Els altres dos temes que n'hi ha és una exposició sobre les dones, que és la comissària
1: Mònica Moreno.
2: Mònica Moreno, i la pel·lícula, la tercera és la pel·lícula que està tenint un èxit a nivell de País Valencià i dels països catalans i fora dels països, que en aquest moment estan nomenant que hi ha 50.000 espectadors. La invasió de los bàrbaros és una lliçó magistral que cal anar a veure-la. Pel matí serà per l'institut i per l'esprapa públic en general.
0: Així són les activitats que anireu donant detalls en les xarxes socials del fòrum, no? Ho podrem conèixer.
1: Sí, a la pàgina web del fòrum les hem ordenat cronològicament i també per pobles, perquè la gent puga agendar-se-les. I, bueno, i en les xarxes també anem posant-les, i a poc a poc, i en cartelleria, i en els triptis, i a tot arreu.
0: Perquè hi haurà, com bé has dit, o bé heu dit, teatre, presentació de llibres, conferències, com per exemple a Muro, a l'Espai Arpeia, no? Hi haurà una conferència també.
1: Sí, sí, jo estava ara sentint a Bernardo i estava pensant Máximo Praderas, Lola Ruiz, la neta de Passionària, Baltasar Garzón, dels que ja hem parlat, i el 30 de setembre en Muro presentem una biografia de Raimon i estem en negociacions a veure si vendrà el mateix Raimon, i ja sabeu el que significa la seva música o el que va significar la seva música en aquell moment de la transició. I sí que Baltasar Garzón, Passionària, Raimon, Máximo Praderas, hem aconseguit unes jornades amb un nivell molt destacat, i no sols per això, sinó també per les temàtiques. Parlàvem de dones, parlàvem de militars republicans que van ser ajusticiats per la seva lleialtat a la República, parlàvem dels herois de la 9, parlem també del patronato de la mujer, ja en parlàvem l'any passat, i aquest any tornem sobre aquest tema perquè ens sembla fonamental. Ser una institució religiosa on empresonaven a les dones per la seva per les seves actituds, jo diria, de llibertat i de plantar-li cara al règim i al sistema, que va sobreviure a la mort del dictador fins a l'any 1986. Hi ha moltes dones que encara viuen perquè eren molt joves quan les van tancar en aquests convents, i encara ens estan explicant les seves històries. I multitud d'activitats a les que us convidem per a que gaudiu d'elles. Després tenim, per acabar i per indicar una última, la Cloenda en Muro el 23 d'octubre. Com deia Bernardo, comencem en Cosentaina, acabem en Muro. Allí entregarem els premis No Oblidem, que estan en la segona edició, i gaudirem d'un concert de Vercel que s'anomena Sota les cunetes Justícia.
0: I ja també per acabar, Bernardo, si vols, a través de Ràdio Alcoi, fer aquesta invitació als oients.
2: Sí, invite al públic a participar. Nosaltres arribem a on arribem, insistim, som pesats. M'imagino per part meva, en això sí que ja no li poso jo la medalla a ningú. Sé que molts companys meus diran, altra volta, m'ha enviat altra volta el mateix, però sí, tinc que insistir i que participin, perquè ho fem perquè el personal tria. Sé que és difícil, són 15 activitats, que moltíssimes voltes el personal no pot assistir, però que trien, que s'informen i que trien i que participen.
0: I ja per acabar també, Diego.
1: Sí, la veritat és que m'ha aconseguit una programació molt completa i l'esforç, especialment de Bernardo, i ho he de reconèixer públicament, és molt important, però després, quan veiem l'assistència que tenen i la demanda que existís i les ganes de memòria, la veritat és que ens sentim molt orgullosos.
0: Moltíssimes gràcies per compartir amb els oients de Ràdio Alcoi i que vaig a veure aquestes cinquenes jornades de memòria democràtica a l'Alcoi i el Comtat amb el lema Llums i ombres de la transició.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Estem a les portes d'un cap de setmana en què la nostra ciutat va a vibrar al compàs de la dolçaina, el tabal i també les danses, perquè aquest diumenge, 13 de setembre, hi haurà un intercanvi musical entre el grup de danses Sant Jordi i la colla de dolçainers i tabaleters Sol Major. A l'estudi central de Ràdio Alcoi m'acompanya Manolo Ortiz. Bon dia.
1: Hola, Maribel, què tal?
0: De Sol Major, com esteu?
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies per vindre així a Tragaluz i també salude per línia telefònica a Mariola Reig del grup de dansa Sant Jordi. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, i vosaltres com esteu?
2: Bé, així, afaenats en tot el que mos ve este mes, que no és poc.
0: Mm-hmm. Pense que el més imminent serà l'actuació d'aquest diumenge, no? El dia 13, que ve pel matí estareu a la Glorieta i per la vespre a l'amfiteatre Amando Blanquer, és així?
2: Sí, bueno, bé, el dia 12 encara tenim una altra coseta, però sí, aixina com a acte més gran, el més important és això, este diumenge, que tenim les dues actuacions, tant una pel matí, això, com bé has dit, a la Glorieta, i l'altra per la vestrada, al Parc de la Zona Nord.
0: Mm-hmm. La gent que vaig a veure-vos, què aneu a ballar? El grup de dansa Sant Jordi, què està preparant?
2: Bé, com per a aquestes actuacions, el que ens demanen és que siga un repertori d'uns 30-40 minuts, val? No és que siga un programa molt llarg, però el que hem intentat és que estigui representat el vals de les tres províncies, tant de Castelló, de València, com d'Alacant, val? Uh-huh. I, pues, això, farem vals en dolçaina, alguns cantats, alguns simplement instrumentals, i pues, això, un tast, un poquet de cada coseta perquè la gent conega el que fem.
0: Mm-hmm. I esteu ja preparats? No sé si heu tingut temps aquest estiu de parar una mica o ja esteu ahí a tope?
2: No, sí, en agost i en juliol sempre la cosa es ralentitza i el pilles algunes setmanetes ahí de descans total, però ja a finals d'agost van començar els assajos ahí a full i continuem a full.
0: Mm-hmm. I aquest diumenge tindreu aquestes dues actuacions, és un programa d'intercanvi per la qual cosa el grup de dansa Sant Jordi, d'alguna manera sereu els anfitrions a l'actuació per la vesprada que començarà a les 6:30 a l'Auditori Amando Blanquer, no?
2: Sí, efectivament. Sí, pel matí, diguem que l'actuació l'organitza Sol Major i per la vesprada l'actuació l'organitzem nosaltres, el grup Sant Jordi. Aleshores, pues això, es fan el seu programa, nosaltres el nostre i sempre fem ahí una peça en conjunt entre les dues associacions, perquè el que havia a la fi és un acte de germanor.
0: Mm-hmm. Un acte que l'accés serà lliure, no cal entrada ni res, sinó la gent que s'apropi a la Glorieta o a l'amfiteatre per veure-vos, no?
2: Sí, és l'accés completament lliure, val? No hi ha ni que pagar entrada, ni que avisar, ni res de res, simplement hi ha que arrimar-se i disfrutar. I ara aquestes setmanetes ja s'han sigut estranyes, que la gent ja no se'n va tant a les casetes, ni a la platja, ni tot això, perquè ja es fa més pront de venir, doncs pues que millor ocasió que passar la vespre allà en l'amfiteatre, veient-nos i sentint-nos.
0: Mm-hmm. Mariola Reig, jo t'agraeix moltíssim que ens hagis atès via telefònica, ja no el molestem més, i desitjar-vos que vos vagin molt bé aquestes actuacions, especialment la del diumenge, però com dius, a partir d'ara i fins els propers mesos aneu a tindre moltes coses, així que també farem seguiment del que esteu preparant el grup de dansa Sant Jordi.
2: Moltes gràcies, Maribel, per tindre-vos en compte sempre.
0: Manolo, com dèiem, el grup de dansa Sant Jordi és una part d'aquestes actuacions, però Sol Major també aneu a estar ahí. Com dèiem, sereu els anfitrions de l'actuació del matí, que s'iniciarà a les 12 del migdia a la Glorieta.
1: Efectivament. Per el matí organitza l'intercanvi, el concert d'este Sol Major, a la Glorieta a les 12.
0: Mm-hmm. Actuareu en el mateix templete o serà la part baixa?
1: Pues en un principi estava previst actuar en el templete, però per recomanació del grup Sant Jordi, pues, a ells es venia millor, tenia més espai per ballar baix. Entonces, l'actuació serà al costat, o sea, en la part baixa, però al costat del templete.
0: Mm-hmm. Ho tenim localitzat a les 12, aquest 13 de setembre, aquest primer concert, aquesta primera actuació. Què és el que aneu a interpretar?
1: Pues anem a interpretar una selecció de pasodobles, pasodobles i passacarrers, i una dansa processional d'on tenien, el ball de gegants d'on tenien. En un principi teníem el programa tancat i després vam decidir incorporar un passacarrer, la Xiclà, en homenatge un poc al seu autor, que un home, un dolçainer de Tales, que va fer Fran Badenas Contreras, que va fer molt per la recuperació del món de la dolçaina com a instrument, diguem, més reglat i tal, i va faltar va editar un llibre i tal, i al final del procés de l'edició del llibre l'home estava un poc mal de salut i tal, i va faltar aquest estiu. Entonces, un poc en homenatge a ell, pues, interpretarem el passacarrer La Xiclà, que passa que remula l'ànima, i esperem que agrade al personal.
0: Mm. Com sou els anfitrions per matí, actuareu, aconseguirem en la segona part, no?
1: Exactament. Primer actuar el grup de Sant Jordi i després actuarem nosaltres.
0: I després per la vesprada, a les 6:30?
1: Per la vesprada, 6:30, primer actuarem nosaltres perquè organitza l'intercanvi el grup Sant Jordi i després serà el grup Sant Jordi el que tanque. Després farem una peça en conjunt, perquè com comentava Mariola, pues, al final és una cosa de germanor.
0: Uh-huh. I hi ha noves oportunitats, si ara els oients que ens estan escoltant i volen, però no poden per matí, no puc per la vespre, tenen alternativa.
1: N'hi ha per triar. El que sigui més matiner, pues, a les 12 del matí, que tampoc és tan gran matinar, pues, pot anar a la Glorieta, i si no, pues, després de la paella del diumenge i el cafenet, pues, a l'amfiteatre Armando Blanquer.
0: I també per matí, accés lliure a la Glorieta, no cal entrada.
1: Per supost. Aquestes actuacions que organitza l'Institut Valencià de Cultura es caracteritzen precisament perquè és apropar la cultura a la gent, i una de les directrius és que l'accés sigui lliure i gratuït.
0: Uh-huh. Qui vos dirigeix?
1: Actualment tenim com a director a Toni Vidal i Vidal, un xic del Palomar, que és és molt bon director, té un criteri molt acurat del tema este de la dolçaina com a instrument solista i com a instrument, diguem, complicat. I la veritat és que molt bé, ja farà pues, al voltant d'un any o aproximadament que estem en ell, i el grup pues, està assolint un nivell que està poquet a poquet. És una feina molt, molt, molt constant i molt contínua, però vamos, gràcies a Toni pues, estem en un, jo diria, un moment dolç. Bé, molta feina, això sí que és de bé, és molta feina, però uh-huh. van notant-se poquet a poquet els avanços.
0: Uh-huh. Sol Major, que estarà aquest diumenge fent aquestes actuacions pel matí i per la vesprada, però jo no sé si teniu també altres projectes o seguireu ahí amb aquesta interpretació de la música, amb els assajos.
1: Sol Major, el problema o la peculiaritat és que són molt pocs membres. Aleshores, estem plantejant-se si era viable molt poca gent muntar el concert de Santa Cecília, i estem ahí. Pot ser un projecte molt engrescador, però a la volta molt arriscat també comptant en el poc temps que n'hi ha entre este esdeveniment del cap de setmana i Santa Cecília, que n'hi ha 2 mesos, comptant en què tens un assaig per setmana, pues és un poc justet. Entonces, diguem que el projecte més immediat seria eixe, però està un poc en l'aire.
0: Mm-hmm. Bueno, però segur que en vendran més, i algun dia eixe Santa Cecília.
1: Sí, sí, sí, per supost. No? Mm-hmm. Nosaltres d'entrada intentar-ho. Mm-hmm. I si veiem factible, també en el criteri del nostre director, si veiem factible, pues, dur a terme, i si no, pues, tardarem d'enguany, primerem per l'any que ve.
0: Mm-hmm. Segons un grup d'ací d'Alcoi, si la gent no vos coneix, jo no sé si teniu algunes xarxes socials o si vol conèixer-vos més o inclús formar part de Sol Major, què pot fer?
1: Pues estem en Instagram i estem en Facebook. Uh-huh. I si la gent vol formar part de Sol Major, pues, mitjançant aquestes dues xarxes, pues, pot contactar amb nosaltres sense cap problema.
0: Uh-huh. Clar, jo vos conec des de fa molts anys i vos vaig actuar també a les festes o uh-huh. en altres actes
1: així
0: culturals.
1: És.
0: I ara el diumenge vos podrem escoltar i veure en aquestes dues actuacions a les 12 del migdia a la Glorieta i a les 6:30 de la vesprada a l'Auditori Armando Blanquer, a la zona nord, en aquest intercanvi entre la colla Sol Major i el grup de danses Sant Jordi d'ací d'Alcoi. Ja per acabar aquesta entrevista, Manolo, si vols fer-ho. una invitació per aquest diumenge per als oients de Tragaluz?
1: Pues jo sí que invitaria a tota la gent que li agrade la música que s'apropi per la Glorieta o per l'Auditori Mando Blanquet i pugui gaudir d'un matí de danses i de música de dolçaina en directe i que gaudisca de la música en directe, que al final de la correguda pues, és l'important.
0: Manolo, jo t'agraeixo moltíssim que hagis vingut així a l'estudi de Ràdio Alcoi i també desitjar-vos que us vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies, Maribel. Agraeixo a tu també.

Escolten Ràdio Alcoi, som a Tragaluz i continuem amb la cartellera de propostes que podran veure i visitar a escenaris alcoians. Anem amb teatre i art.

0: Quin goig poder vindre a l'Espai Aura, que està al carrer Roger de Júlia de Sí d'Alcoi, perquè volem presentar-los tant aquest projecte com l'art que abraça durant aquestes setmanes. Salude a Clara Aura, ella és facilitadora a l'Espai Aura. Aura, bon dia.
1: Hola, bon dia. Molt de gust d'estar així entre la luz participant i col·laborant en la cultura d'Alcoi.
0: Moltes gràcies també per acceptar la invitació a aquesta entrevista. I en aquests moments, en aquest espai, es mostra l'exposició Instantes de Belén Jordá. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias por haber contado con nosotros para explicar el proyecto.
0: Gracias también por compartirlo con los oyentes de Tragaluz, el suplemento cultural de Radio Alcoy. Y vamos un poco, Clara, amb els orígens, no? Com naix aquest espai ara?
1: Bueno, pues això té, diguem, dos pates, que li di jo, dos orígens. Per una banda, jo tinc el custodi del llegat de mon pare, Mario Aura Insa, que era pintor i fotògraf. I contem amb un fons de més de 300 obres de pintòriques, ell era pintor a l'oli, i de fotografies seues, més de 400 fotografies, així com el seu material encara pues, de negatius i material, altres utensilis de l'eina. Aleshores, volíem, mon pare ja va faltar al 2010 i bueno, la família final vam arribar a un acord d'encarregar-me jo de custodiar-ho i també la meva idea era posar-lo en valor, no? Tinc una llavor de digitalitzar tot el seu fons perquè ho tenim tot en format paper, molt ordenat, però tot en format en paper i el repte era digitalitzar-ho. Ja no teníem, no podíem processar, no podíem fer res i aleshores tenia que traure-ho i bueno, jo tinc una per altra banda, l'altra part seria jo tinc una activitat professional que no té res a veure en la cultura, que és el comerç internacional. Això m'ha permès també viatjar molt i veure pues, iniciatives, conèixer altres experiències i a mi pues, l'art al final, com em venia de casa, pues, sempre m'ha encantat. He anat a veure exposicions des que tinc, com aquí que dius, de raó. He conviscut en això i m'agradava. I entonces, concebir aquest espai com simplement un magatzem per a gestionar-lo de mon pare no li veia sentit i després de pegar voltes i tot pues, bueno, vaig arribar a la possibilitat de fer un espai que fora sí per custodiar i gestionar l'obra de mon pare i exposar-la, òbviament, i donar-la a conèixer perquè moltes persones encara no la coneixen, però em semblava que això no duia a lloc a cap de lloc i em pareixia superinteressant el crear un espai perquè vaig veure que havia un hueco, no havia sin el coll, un lloc per a persones, per a artistes, persones del món de la cultura, qualsevol persona que tinga algo que contar o que presentar, que no pot accedir a altres tipus de llocs. I aleshores vol ser això, la idea era, i això és l'origen, no? El donar peu a que persones que a millor són artistes no consagrats, inclús sobretot gent jove, m'agradaria que la gent jove s'atrevira a vindre perquè crec que és una oportunitat quan uno no té a on donar-se a conèixer, pues això és el que volem fer, no? No sols obra de pintura, de penjar, pot ser algú que vulgui ser un divulgador, que tinga algo interessant que contar. Després, si vols.
0: Sí, sí, no? I jo dic, en aquest context, en aquest espai Aura, ara, en aquests moments, tenim la proposta de Belén Jordá, Instantes. ¿Qué nos puedes contar de las obras que aquí podemos ver?
2: A ver, pues es una exposición pequeñita, pero pienso que son obras muy seleccionadas y que tienen un fuerte valor visual y conceptual. Yo quería, pues un poco, mi pasión es la acuarela y yo quería dar a conocer mi forma de pintar la acuarela, que creo que es un poco diferente, porque utilizo pues colores muy intensos, muy saturados y bueno, pues utilizo también un dibujo de base bastante sólido que le da mucha fuerza también a los puntos de vista y bueno, no sé, creo que es una forma de elevar la acuarela a la altura de otras técnicas, como el óleo, por ejemplo.
0: Y a través de la acuarela, por lo que estamos viendo aquí, que invitamos al Espai Aura a ver Instantes, veo también lugares de Alcoy muy reconocidos, y además porque es una exposición también como vinculada al modernismo, que estamos yendo hacia ese fin de semana grande que tendrá la ciudad.
2: Sí, a ver, yo siempre me ha apasionado porque aquí en Alcoy tenemos un patrimonio modernista muy importante, pero como que hasta hace unos años, cuando yo era pequeña, pasaba desapercibido, pero a mí me llamaba mucho la atención y quería de alguna manera vincularlo, ya que el modernismo fue fruto de la revolución industrial, que fue muy importante aquí en Alcoy. Yo quería vincularlo con el momento actual, que es como la revolución digital. Es un poco, estamos inmersos en esa revolución y quería conectar las dos épocas, aunque están distantes en el tiempo.
0: ¿Por qué instantes?
2: Instantes porque yo quería captar esos momentos en los que aparentemente no pasa nada, pero que no sabes por qué la luz incide de una manera, o hay un gesto, o hay una forma, una plasticidad en la figura que llamaba mi atención, y porque es una forma de que la gente se pare a disfrutar de esos instantes, porque hoy en día vamos como muy revolucionados y muy de ruido, de tráfico, de redes sociales, de todo, y era un poco como hacer una pausa y disfrutar de esa pausa, de ese instante.
0: ¿Y cómo disfrutabas conforme ibas creando de esos instantes en el pincel, en la acuarela? ¿Qué sentías?
2: A ver, al principio cuesta, porque yo lo veía de una manera, pero no sabía muy bien cómo cuadrar dos épocas, o sea, el siglo XIX con pleno siglo XXI. Pero bueno, pues se me ocurrió combinarlo a través de la figura. Y no sé, me sorprendió ver que no chocaban las dos épocas, a pesar de ser tan diferentes, y que había algo como que las unía, había un diálogo entre las dos épocas y que no había ninguna que priorizaba o dominaba a la otra, sino que se hablaban de tú a tú, y me gustó la sensación esa de que el pasado, cuando habla con el presente, deja de ser pasado. Y se hablaban de tú a tú, y esa sensación pues me gustó y es lo que he intentado transmitir.
0: La sensación como de coetáneo, ¿puede ser?
2: Sí, sí, de contemporaneidad, sí, de que realmente, aunque no vistamos igual que aquella época, y por eso he utilizado cámaras de foto, móviles, ropa vaquera, para demostrar que eso es actual, pero yo pienso que hay un diálogo muy íntimo entre las dos épocas.
0: Y para ver ese diálogo íntimo de cerca, podéis visitar L'Espai Aura en la calle Roger de Llúria hasta el número 2, hasta el 3 de octubre, porque estará un mes, ya que el pasado 3 de septiembre fue la inauguración. ¿Qué tal, Belén?
2: Bueno, pues sorprendida. Muy agradecida, vino muchísima gente y fue una tarde muy agradable de charlas, de encuentros, de gente que hacía siglos que no veía, y fue, no sé, difícil de explicar, pero fue muy bonito, muy bonito.
0: Clara, ¿tú cómo vas a viure aquesta obertura oficial d'Instantes?
1: Molt contenta de veure que va tindre molta repercussió, molta afluència, i de que realment aquesta visió que jo tenia de crear un indret, un lloc que generara aquesta positivitat, aquestes emocions, aquest pensar, reflexionar, una lentitud, no? Una humanitat, es produïa. En aquest moment és quan veus que tota la gent està emociona, pregunta, i es crea un ambient molt agradable, molt entranyable, i les persones se'n van, després d'estar així una estona, se'n van carregades d'energia positiva i de felicitat, i dient, bueno, he fet algo, avui he estat en algo que realment m'ompli. no? I és en eixe lligat perfectament també el que dia Belén, no? De eixa pressa en la que anem, eixe devorar, no? El crear això per tot tipus de públic, que puga dir això no és d'una cosa de passar ni futur ni del futur, és algo de les persones, de la humanitat, de la comunitat. I jo la satisfacció és poder aportar això, aquesta participació, perquè això ho fem entre tots, és que ho organitzem, però si no vinguera ningú, òbviament, no tindria sentit. Per tant, és algo de totes les persones de la comunitat, des que treballen, des artistes que aporten eixa impronta i eixa visió tan particular que solen tindre els artistes i el públic, eixa emoció de dir, ostres, en contagi, no? En eixe moment de tot això que ho comprenen. I eixa és la emoció i la satisfacció és eixa.
0: Quin horari d'obertura teniu ací perquè puguem vindre a veure aquesta exposició i també si tenen interès, com has dit abans, en vindre a participar, com poden contactar amb l'Espai Aura?
1: Vale, pues, poden contactar-nos per telèfon, per la pàgina web i per l'Instagram, per mirar i venint així en persona, millor que millor, perquè així ens coneixem i és el millor forma és vindre. L'horari ara de l'exposició és dimecres, dijous i divendres i dissabte de 6 a 8. Si bé és dies de la Fira Modernista, estarà oberta divendres tot el dia, dissabte tot el dia i diumenge de matí. M'ho tanquem una pausa per a dinar. I completarem també pel fetixe de que atraga altre tipus de públic, en farem el proper divendres una xerrada d'una persona jove que és Pablo Verdú Solves, que es farà una xerrada sobre els oficis darrere del modernisme, no? Lligant un poc en l'exposició, sobre les persones, no? Que treballen que van treballar, no? per fer tot això. I després, els dies del modernisme, com dia, tindrem així també, muntarem una espècie de, li hem dit, la nostra responsable de comunicació, Anna, ha dit un tableau vivant, que serà pues, bueno, dos xicotets bodegons recreant una atmosfera modernista per a que la gent puga gaudir de l'exposició i integrar-se en ella, no? I fer-se fotos o simplement relaxar-se un moment i mirar els quadres des d'aixos espais, no? Crear una atmosfera diferent. I a més, aquests dies Belén estarà també i serà una possibilitat de poder gaudir de l'exposició, però acompanyar per l'artista, no? O en introduïda per l'artista, no? I també és crear no sols algo parat que uno entra i se'n va, sinó que s'emocionen, no? Igual que passava el dia de la inauguració, amb aquesta possibilitat d'aquesta conversació en l'obra, en l'artista, en el moment.
0: Ya para finalizar, Belén, yo no sé si quieres compartir con los oyentes de Tragaluz que vengan a visitar la exposición, que si te quieren conocer, cómo pueden contactar contigo, no sé si tienes web, redes sociales, cómo pueden conocer más sobre Belén Jordá.
2: Pues, a ver, yo tengo una cuenta en Instagram, también en Facebook, pero creo que la de Instagram está como más, más activa y ahí pueden ver pues algunas exposiciones, trabajos que hago, que voy colgando. Y bueno, pues también tengo un proyecto, una página web para tenerlo todo organizado y también para facilitar un contacto a través de esa página web por si necesitan pues algún, no sé, alguna compra o necesitan consejo, lo que sea. Estoy dispuesta para todo.
0: Muchísimas gracias, Belén. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo y sobre todo ver la exposición de instantes que está aquí al Espai ahora. Gracias y que te vaya todo muy bien.
2: Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de darnos a conocer y aprovecho también para darle las gracias a Clara porque trabajar con ella ha sido tan fácil, de verdad, a los que tenéis un sueño y no sabéis dónde ubicarlo. Ponerse en contacto con Clara porque la verdad es que lo hace todo muy fácil.
0: Clara, ahora también, moltíssimes gràcies. Gràcies per obrir-nos les portes així a l'Espai Aura i que vagi tot molt bé.
1: Moltíssimes gràcies per el vostre interès i bueno, esteu així esperant-vos i òbviament gràcies a Belén perquè va ser en un instant que vam dir va sorgir tota exposició, va ser fruit d'un moment també d'emoció.

Una temporada més, aquest Pe de Moleque, interpretat per Gisacs Duo, pel saxofonista Moisés Olsina i el guitarrista Joan Aracil, ens acompanya en aquest suplement cultural de Ràdio Alcoi. És la nostra banda sonora. Sabem que és una música molt identificativa, que quan l'escolten ja saben que estem submergits a Tragaluz. I aquestes notes, aquesta melodia, també ens acompanya en l'últim tram del suplement que sempre ens solem dedicar a l'agenda. Aquest divendres, a les 7 de la vesprada, a Fundació Mutua Levante estarà la inauguració de l'exposició de Palimpsesto. Aquest dissabte, 12 de setembre, es recuperarà una funció que el passat juliol va estar ajornada pel temps. Així que, després demà, aquest dissabte, 12 de setembre, a les 20 hores a la plaça del Centenari, la Fàbrica de Paraules presenta Soñando el Mundo. És un teatre de titelles i música en directe. Està al cicle Viu l'Estiu i és amb entrada gratuïta. Com també dins d'aquest cicle, aquest diumenge, recordem, a les 12 del migdia, la Glorieta, eixa actuació a càrrec del grup de danses Sant Jordi i la colla Sol Major, i per la vesprada, a les 6 i mitja, serà a l'Auditori Amando Blanquer, també amb aquestes dues entitats. I també d'última hora hem conegut que les entrades ja estan exaurides per a Los que comen tierra, la proposta teatral de la Zafirina, que estarà aquest diumenge a les 7 de la vesprada al Teatre Calderón d'Alcoi. Així mateix, els volem recordar que a ticketalcoi.com poden trobar tota l'agenda cultural de la ciutat i també els accessos per a la compra de les entrades, com per exemple per anar a veure la Desconquista. Nosaltres sí, dijous, rere dijous, en aquesta edició del 10 de setembre amb un horari diferent, però el proper tornarem a les 12:20. El proper dijous, volem dir. Els anirem contant totes les propostes culturals que seran protagonista al COI. Ara és moment d'agrair-los la seva atenció al segon capítol del Tragaluz d'aquesta temporada. I com sempre, desitjar-los